En aquest quart programa parlarem del segell ucranià I Shall Sing Until My Land Is Free. Els artistes Zaboloka i Kotra són els creadors de I Shall Sing Until My Land Is Free, que recolza la resistència ucraïnesa contra Rússia donant beneficis a fundacions d'autodefensa i humanitàries, i es dedica a tots els lluitadors per la llibertat i la independència del món. Des de la invasió a gran escala d'Ucrània per part de Rússia al febrer de 2022, la vida ha canviat dràsticament pels ucranians que permaneixen en el país. Les ganàncies van directament a diversos projectes humanitaris a Ucrània, com per exemple el moviment de resistència de les dones o U-Animals, que lluita pels drets dels animals que pateixen la guerra, la Fundació Marcus Foundation o l'organització de voluntaris paramèdics que s'anomena Hospitalers Paramedics, o la Fundació Musicians Ukraine Defend Foundation. Anem a escoltar, doncs, un tema del disc anomenat Ataca, de Lisa Aikin i Zaboloka, amb el nom de Sviti.

un disc amb dos temes, un d'Eduard Sol i l'altre d'Anna Curtis, que ara escoltarem, i es titula Scania Virgin 2.

Per acabar, escoltarem Lisa Aitken i Thabo Loka en el seu disc titulat Ataca, i el tema es titula d'igual manera

Bé, doncs fins aquí el programa d'avui, que l'hem dedicat a aquest segell ucranià i que esperem que us hagi agradat. Fins al proper programa.